0: Això és Activa't 107 Sessions, la nit dance a Rap 107 FM.
1: Escorpia Central del Sonido presenta el aniversario.